0: menjo no s'ha mutut gens d'ans criticar.
1: Tot el que no s'ha tocat ni un sartari, ha jordi tocat jana amb sartari, va sortir sevat, l'acquer, gati l'oc, vices que aquí, d'acquer d'ara, si d'ans que la zai.
0: Som i s'ha contat, digital XRE, video XRE, ICG tocà, i co, mutut XRE, se va ho preparar. Subirà Sant Pernol, llaco, se va ho preparar. Però la si sóc un mugant, mira, no s'ha d'acquer l'oc, hardware, ni tornar, que era meu canal, videoterapi, tocà, ecopenoterapi, vidimació.